0: Mamà, la nonna juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
1: Ani, es diu Ani. Deu estar cansada. Ja saps que li costa molt dormir.
0: Que no vol estar amb nosaltres.
2: Ja sé que estàs trista. Ja veuràs com te trobarà una família nova. A mi també m'ha passat el mateix, ja estic aquí amb tu, cabreta.
3: L'Anne té records, Maria.
4: Però és que no és només l'Anne.